Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.
1: Controllers gonna go for landing. Retro. Go. I don't know.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Salud.
1: A Ràdio Horta, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: I don't remember what happened last night. The only sound that I remember goes like this.

0: town is dead.
1: Perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat. Gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells. Confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble. Feim possible el comerç local. Regala Artà.

Jo, l'escolt. I tu?

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa endarrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
1: Bon dia, són les 8. Amb la derogació dels dos decrets de l'habitatge al Congrés, el president del govern, Pedro Sánchez, ha iniciat un període de reflexió per decidir que cap de setmana un possible avançament electoral. De fet, tot i que la decisió no està ni molt manco comunicada, quan una qüestió de terminis i normativa es parla del 29 de novembre com a data més probable en cas de convocar eleccions. Mentrestant, el carrer s'incrementa la crispació i guanya força la possibilitat de la vaga general. Les acampades continuen i avui, a més, hi ha convocades manifestacions arreu d'Espanya. En el cas de Palma, serà a la plaça d'Espanya a les 12 i a Menorca serà entre les 7 i les 10 del vespre davant dels ajuntaments de Ciutadella i Mó. Molt que contar avui sobre aquest tema, però abans, titulars. Avui un dels temes que també desperta gran interès és el temps. L'AEMET manté la vista taronja per tempestes a les Pitiüses, mentre que a Mallorca i Menorca l'avís és groc. Previsió del temps. Pedro Roger, bon dia.
2: Bon dia, encetem un cap de setmana de temps incert. Esperant que al llarg del dia i sobretot a partir de les hores centrals puguen tenir ruixats de caràcter local i irregulars, no esperant que plogui per tot, però allà on ho faci ho podrà fer amb intensitat i també acompanyat de tempesta. Pel seu costat, el vent bufarà entre fluix i moderat de llevant i, en conseqüència, la costa més exposada tindrem una mà més alterada. I tot això estarà acompanyat per una temperatura amb pocs canvis respecte d'ahir. Avui la màxima girarà aproximadament entre els 26 i els 29 graus.
1: A Eivissa ja plou amb intensitat. De fet, a Sant Josep i Sant Antoni ja s'han registrat 42 i 32 litres per metre quadrat. De moment, però, on més fort ha colpejat el temporal és a la península. Laura Benrey, bon dia.
3: Bon dia. Una dona de 102 anys ha mort i 90 persones han estat rescatades de les seves cases a Madriguera, Salvacete, després que una riuada ha inundat tot el municipi.
1: En tribunals, avui passarà previsiblement a disposició judicial un dels detinguts pel segrest i la pallissa a tres joves fa 9 dies a Inca. Té 24 anys.
3: La Guàrdia Civil el va sorprendre quan es disposava a cremar un dels vehicles utilitzats. Al maleter hi van trobar restes de sang, ganivets i objectes sostrets a les víctimes.
1: A Eivissa, el nombre de cotxes que han desembarcat durant la temporada ha baixat un 17% des de 2024. Són més de 12.000 vehicles menys.
3: Enguany ja s'han tramitat 10 sancions per entrar a l'illa sense autorització. De moment, es manté el límit de 17.600 vehicles i es descarta reduir-lo.
1: Sant Lluís vol prohibir plantar gespa per les noves zones enjardinades i limitar-ne la superfície als jardins existents.
3: La nova ordenança, aprovada inicialment, aposta per espècies autòctones que necessitin poca aigua i per l'ús d'aigües pluvials o regenerades per al rec.
1: I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
4: Bon dia. El Real Mallorca afronta el partit de demà a Montilivi, demà en Girona, amb baixes importants tant per lesió com pel virus FIFA. Per altra banda, l'Illes Balears Palma Futsal va sumar ahir, no sense dificultats, el quart triomf consecutiu la temporada davant Peníscola per 4-3 i manté el lideratge de la competició. I avui és el gran dia per l'Azul Marino. Les mallorquines s'estrenen a Lliga Femenina Palma davant el gran dominador del bàsquet estatal femení, com és el València, tricampió la passada temporada.
1: Pel que fa a les carreteres, vos informem que avui, amb motiu de diverses proves esportives, hi haurà restriccions de trànsit. A Mallorca, a la carretera de la Serra de Tramuntana, fins a les 8:30 del capvespre, hi haurà talls intermitents entre Soll i Fornalutx per la celebració de la 63a pujada al Puigmajor.
3: També en les vies d'accés a Lluc hi haurà interrupcions puntuals per una cursa de muntanya. A més, per la celebració de la 12a triatló Illa de Formentera, entre la 1:30 i les 6:30 del capvespre es produiran diferents afectacions a les

0: 어디를 돌이봐야 어디를 돌이봐야 어디를 돌이봐야
1: I'll say. I shall want to

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala-te.
1: 3, 2, 1...

0: Per Tà té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. A Tà en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport jartanenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

0: Bon dia, han tocat les 9. Moment de repassar les principals notícies. Un dia més pendents del temps perquè l'Agència Estatal de Meteorologia manté la vista taronja per tempestes a les Pitiüses, mentre que Mallorca i Menorca l'avís és groc. També emergències de l'1-2 manté actives les alertes del Pla Meteoval.
1: A primera hora del dia ja ha començat a ploure a Eivissa amb un acumulat màxim de 42 litres a Cala d'Hort i 32 a Cala de Bou, segons els registres. Les previsions apunten que en les hores centrals del dia hi pot haver ruixats forts, que seran localitzats i poden estar acompanyats de tempesta. Els serveis d'emergència demanen precaució aquest cap de setmana davant la previsió de mal temps.
0: De fet, l'AEMET manté visors actius a bona part de la península amb nivell taronja, tot l'arc mediterrani i groc a la resta. El temporal ha colpejat amb força en algunes localitats.
1: Una dona de 102 anys ha mort i 90 persones han estat rescatades de les seves cases a Madriguera, Salvacete, després que una riuada ha inundat tot el municipi. També a Catalunya s'han registrat inundacions a les comarques del Baix Ebre i del Montsià, però no s'ha informat de ferits.
0: Cap de setmana de reflexió després que el Congrés hagi derogat els dos decrets d'habitatge. El president Pedro Sánchez ha de decidir si avança les eleccions generals. El 29 de novembre apareix com a possible data si finalment les convoca.
1: Mentrestant, augmenta la mobilització al carrer i per avui s'han convocat manifestacions arreu d'Espanya. Aquí a Palma serà a les 12 del migdia a la plaça d'Espanya, just on hi ha les tendes de l'acampada, que són més de 40, i tenen intenció de continuar plantades. Amb el lema cap a la vaga general, els activistes fan una crida a la participació d'aquesta manifestació. La portavoa del sindicat de llogateres és Alicia del Río.
2: Seguimos adelante, compañeras, hacia la huelga general. Nos vemos mañana en las calles. Tenemos la manifestación a las 12 en Madrid y podéis mirar en el resto de ciudades del Estado en Internet.
1: També s'ha convocat manifestacions a Menorca, que seran entre les 7 i les 10 del vespre davant els ajuntaments de Ciutadella i Mou.
0: Més notícies. Avui matí passarà previsiblement a disposició judicial un dels detinguts pel segrest i la pallissa a tres joves a Inca.
1: La Guàrdia Civil va sorprendre a l'arrestat de 24 anys quan es disposava a cremar un dels vehicles utilitzats. El maleter hi van trobar les restes de sang, ganivets i objectes sostrets a les víctimes. La investigació apunta a una possible venjança per tràfic de drogues, mentre la Guàrdia Civil continua fent feina per localitzar i detenir la resta d'implicats.
0: A Eivissa, el nombre de cotxes que han desembarcat durant la temporada ha baixat un 17% des de 2024. Són més de 12.000 vehicles menys.
1: Enguany ja s'han tramitat 10 sancions per entrar a l'illa sense autorització. De moment es manté el límit de 17.600 vehicles i es descarta reduir-lo. Roberto Algabas, director insular de transport.
3: Sí, hemos impuesto ya las 10 primeras sanciones. Tenemos además las cámaras móviles que las hemos llevado a los puntos de mayor saturación y tenemos en torno a 500 matrículas que estamos analizando que también pueden salir sanciones.
0: Pel que fa a les carreteres, vos informen que avui, amb motiu de diverses proves esportives, hi haurà restriccions de trànsit. A Mallorca, la carretera de la Serra de Tramuntana, fins a les 8:30 del capvespre, hi haurà talls intermitents entre Solla i Fornalutx per la celebració de la 63a pujada al Puig Major.
1: També a les vies d'accés al Santuari de Lluc hi haurà interrupcions puntuals per una cursa de muntanya. A més, per la celebració del 12 triatló Illa de Formentera, entre la 1:30 i les 6:30 del capvespre es produiran diferents afectacions a la zona d'Espujols i a la carretera en direcció a la Sabina. De fet, també fins a les 8 del capvespre queda prohibit estacionar als carrers d'Espalmador, Saigua Dolça i Punta Prima.
0: Així arribarem a les 9:04. Comença ara la gran vida.
4: Més informació a ib3notícies.com.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

els dissabtes a la ràdio. El dissabtes a la ràdio, un musical monogràfic que cada setmana arriba a altres mitjançant aquestes zones de ràdio. Per tant, música, col·lecció de cançons, llistes i notícies. Dissabtes a la ràdio.

Hola, hola amics, molt bon dia, com esteu? Benvingut novament aquí en el Dissabtes a la Ràdio. Començant ja un nou mes, 3 d'octubre de 2026, estens. Passa molt aviat, tot i que enguany amb aquest estiu tan llarg que han tingut, sembli que s'hagi perllongat un poc més. Som el Miquel Mestre Ginart, encantat de saludar-vos, avui tenim un programa molt bo.

0: I doncs, començant tot d'un aquest espai del dia d'avui, i ho feim amb un tema que va ser llançat com una campanya precisament de prevenció dels incendis a l'any 1990. És una cançó que ens ha demanat Emilio Cartagena des d'Elx. Buenos días, Emilio, ¿cómo estás? Ell encetarà el programa en el dia d'avui. Hem de dir que aquest tema no és un tema gravat, sinó que és de la publicitat que va sortir a on col·labora i canta en aquest petit spot en Joan Manuel Serrat, amb aquest títol i aquest lema, Todos contra el fuego.
1: Un bosque verde es vital, ¿por qué lo dejas quemar? Hoy está en tu mano un mejor futuro legar, un mundo verde y humano.
2: Nuestro bosque hay que cuidar, que no quede muerto, que no sea un desierto, tú lo puedes evitar.
1: Tú lo puedes evitar.

0: que no quede muerto, que no sea un desierto, tú lo puedes evitar.
1: Tú lo puedes evitar.
2: La segona cançó que escoltarem en el dia d'avui la mos ha demanada Nandi, i de fet és la primera que està gravada com a cançó. S'hem escoltat abans d'en Serrat, era una campanya publicitària, no una gravació discogràfica a l'ús, com diríem. Com estàs, Andy? Gràcies per estar amb nosaltres. Andy ha arribat a tres cançons i la primera que li hem preparada és aquesta. Pertany a un àlbum que se titula així, també genèricament, Foc, i la cançó és aquest mateix títol, Foc. Ells són Every Night, un grup de música folk i punk d'Argentona, de Catalunya, que varen debutar en el 2005 i que se caracteritzen per tenir unes lletres sempre reivindicant el moviment obrer o el bando republicà, fins i tot d'aquella llunyana ja guerra civil. Every Night, Foc.

Viva Serenyassa, li diu Miquel Campaner. Com estàs, Miquel? Molt bon dia, gràcies per tornar a estar aquí. La cançó que mos ha demanat en Miquel, la que li posarem en primer lloc, més ben dit, perquè el n'ha dit és 3, també se titula el mateix que aquesta que acabem d'escoltar, però en anglès Fire Fog, i se tracta de la música que fa una banda que se deia The Crazy World of Arthur Brown, una formació britànica fundada el 1967 i que va estar fins a l'any 1970. La va crear el cantant Arthur Brown, Arthur Wilton Brown, un artista nascut a Yorkshire del Nord, que ja té 84 anys. Va gravar àlbums en solitari i amb aquesta formació varen estar aquests 3 anys. Després els va dissoldre i va fundar un altre que es deia Arthur Brown's Kingdom.com. També els va deixar i va tornar a fer altres coses. I el que són les circumstàncies de la vida, en el 2000, tot i que ja sigui molt major, ha ressuscitat aquesta vella formació Crazy World d'Arthur Brown. Novament, segueixen actuant, tot i que la seva avançada edat de 84 anys. Aquesta cançó que va sortir en el 68 va ser número 1 a Reino Unit, és una de les seves cançons més populars d'aquesta formació que feia rock psicodèlic, rock especial o shock rock. Fire, fuck, fuego. I am the god of hellfire and I bring

0: Li diu en Madalena Gili, la coneixeu perfectament perquè cada setmana mos envia el seu missatge d'àudio i aquesta setmana també. Què tal, Madalena? Bon dia, benvinguda.
1: Bon dia, Miquel, com va? T'envio un saludo a tu, tots els oients i participants de la ràdio. I ara te diré les cançons. Fuego, per Estopa. Llamarada, per Lorenzo Santamaría. I Voy a quemarlo todo, per Malú. Fins un altre, que passeu tots un bon cap de setmana. Adeu.
0: Moltes gràcies, Madalena, que tinguis tu també un gran cap de setmana. Començam amb Namalu, aquesta potent veu de la música espanyola, na María Lucía Sánchez Benítez, madrilenya, que té 44 anys, que va debutar en el 98 i que fa la que se denomina pop llatí, balada, pop rock, però també flamenc o fins i tot coble. Namalu, coneguda artísticament així, també és compositor i també ha estat coach o presentadora de diferents programes de televisió i jurat a diferents espais de reality que cercaven cantants, com es diu. Ha guanyat 5 premis, 40 principals, ha estat nominada al World Music Award, ha guanyat premis de la cadena 100, premis de la cadena Dial, etc. Tema que va gravar en el 2010 dins un àlbum que se deia Guerra Fria, amb un títol que sembla molt rabiós. Esperen que no ho facin, això, però sembla que estava molt contrariada, estava molt enfadada. Voy a quemarlo todo.

I com és habitual, en aquest programa surten cançons eurovisives i ara en tenim una que fins i tot hem de dir que és una cançó eurovisiva però que al final no es va cantar. Curiós tema. La mos ha demanat en Javier Valenzuela des de Sabadell. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Se trata d'un trio, un grup musical de Lituània que se diuen The Rup, formats en el 2014 i són en Vaidotas Valiukevicius, en Robertas Baranauskas i en Mantas Vanisauskas. Varen ser elegit amb aquest tema, que hem d'escoltar ara tot d'una, per representar Lituània en el festival de 2020, un festival que, per desgràcia, s'havia de suspendre degut en el coronavirus, en la Covid, l'única vegada que s'ha suspès el Festival d'Eurovisió en el 2020 amb aquest tema que se titula On Fire. The Rup, després varen ser elegits l'any següent, també varen guanyar i varen cantar Eurovisió amb un tema nou que se deia Discotec i varen quedar a la posició número 8 del festival, que no està malament. Però ara hem d'escoltar aquesta malograda cançó que s'havia de cantar i de fet tenia moltes possibilitats de quedar molt bé aquest festival de 2020 que es va suspendre. The Rup, On Fire. I'm

Ens anem cap a Palma, allà viu en Bernat Ditó. Què tal, Bernat, com estàs? Gràcies per estar aquí una setmana més amb nosaltres. Ha dit també tres cançons sense problemes. Tema d'avui és senzill. Es foc o cremar o incendis. Tema que mos farà una formació extraordinària que se diuen Deep Purple, una banda britànica de rock duo formats en el 68 a Hereford, a Reino Unit, i està considerada com una de les millors bandes i pionera de l'estil aquest, del gènere de rock i heavy metal, juntament amb Led Zeppelin o Black Sabbath. Fan rock progressiu, rock simfònic, rock psicodèlic, blues rock, fan rock, etc. Varen estar del 68 al 76, una primera etapa, després se varen retirar un rai d'anys i varen retornar, això sí, molt de membres canviats, a partir del 84 encara estan amb actiu, amb el seu líder, en Richard Hughes, Richie Blackmore, que és un músic britànic i és el guitarrista i fundador d'aquesta formació Deep Purple, o Rainbow, o Blackmore's Night, també, a la dècada dels 60. Ha fet de tot i fins i tot va formar part d'un grup instrumental que se deien The Outlaws. El tema el varen enregistrar dins un àlbum del 74 que se deia lo mateix, Burn, Cremar, i és la cançó que mos ha demanat en Bernat per aquest espai, la primera, Deep Purple.

0: L'Idiv en Belgi Nerdi també està amb nosaltres, com cada setmana, via àudio. Molt bon dia, Bel, com estàs? Benvinguda.
1: Hola, Miquel, bones tardes. És un poc més fàcil, n'hi ha més aquesta vegada. Posa Art de París, Nana Belén, que no em sona gent, però el sentirem. Juego y el fuego, de Nero Ramazzotti. Y Arder contigo, no Rosalía. Vale, venga, saludos a tothom. Que adeu, que vagi bé.
0: Moltes gràcies, Bel, que passis un molt bon cap de setmana. Bueno, doncs començarem amb Nana Belén, aquesta artista ja veterana, cantant i actriu de nom real, Maria del Pilar Cuesta Acosta, madrilenya, nascuda en el 51. Ella va debutar d'adolescent o de ben nina, més ben dir, fent una pel·lícula i després ja cantant des del 61, cantant, actriu i també és directora artística. El tema que us ha demanat de Bel se titula Art de París, és una composició de Mendo i en Fuster, és músic que sempre solen acompanyar a les actuacions de grans artistes de la música espanyola, per cert, en els concerts, i la va treure dins un àlbum que se deia Rosa de Amor y Fuego en el 89. El títol és aquest, Art de París, ella és Ana Belén.

molt bon dia des de Ràdio Artà, des del programa musical Dissabtes a la Ràdio, aquest espai monogràfic. Si mos heu sintonitzat ara mateix, vos diré que la cosa trata avui del foc i del cremar.

I ara volen saludar en Fernando Broncano. Com estàs, Fernando? Molt bon dia, benvingut. Ara te posarem una cançó, però abans te volen dedicar, de part d'Anna Margalida, la teva dona, un feliç aniversari, perquè avui és el teu, que en diuen castellà, cumpleaños. Així és que molts anys, molta de salut, també de part nostra, te posarem la música típica que solen posar a les cançons i després el primer tema dels tres que mos has dit avui, en el dia d'avui. Que passis un gran dia. I ara escoltarem a Los Rebujitos. La cançó que mos has demanat és Envuelto en Llamas. Aquest duo són en Manuel González Vera i en Gerai Blanco García, i són de Càdiz. Han gravat fins aleshores una desena de CDs i aquesta cançó que mos has demanat la varen treure en el 2008.

Bona nit, cap a ciutat. Allà tenim en Pep, que aquesta setmana també està amb nosaltres. Bon dia, Pep, com estàs? En Pep mos demana tres cançons. La primera d'elles és tema aquesta que oferirà el rei de la música rock, com era Elvis. No necessitam més presentació. Elvis Presley, mort jove, prematurament, per desgràcia va morir a l'edat de 42 anys, en el 77. Aquest és un tema del darrer èxit que va tenir, la va treure en el 72, és la cançó número 1 de les tres que ha demanat en Pep, li se titula Burning Love, que se pot traduir com amor ardent. Ell és Elvis. Gràcies, Pep.

I ara saludem en Margalida Sureda. Bon dia, Margalida, com estàs? Moltes gràcies per estar amb nosaltres. I el que he dit abans, en Margalida vol desitjar un gran dia d'aniversari en Fernando. Ja ben dit, molts anys Fernando, novament, de part d'en Margalida. En Margalida també m'haurà dit tres cançons i aquesta primera la mos oferirà en Alicia Auguello Cook, de Nova York, nascuda en el 81, té 45 anys. És una cantautora, pianista, actriu, compositora, col·leccionista d'art. Va debutar el 96 i és coneguda com Alicia Keys. El títol de la cançó que mos ha demanat en Margalida és aquest Girl on Fire, Lota en foc, que va treure en el 2012.

I d'aquesta ha estat el tema d'Alicia Keys, que jo no ho he dit, però aquesta cançó, Girls on Fire, va ser número 1 a Espanya el 19 de gener ja de 2013. Seguim, continuem amb aquesta temàtica d'avui del foc.

Això sí, les heu de fer arribar, per favor, abans de dimecres. També, si voleu, podeu enviar els vostres personals missatges d'àudio i si la gent vos escolta. Per la gent d'Artà, que no tingui Facebook, que no vulgui enviar àudio i me vegi pel carrer, per lo que sigui, que no pugui participar, basta que me digui, Miquel, jo t'escolt, me cercaràs una cançó, vos cercarem una cançó, o si la sabeu la mereix, del tema que aquesta setmana ocupa. D'acord? Moltes gràcies.

0: Aquest tema es titulava Quiero Arder i era la segona cançó que mos havia demanat en Emilio Cartagena des d'ells. Buenos días, nuevamente, Emilio. Ell era a Gonei participant en el Benidorm Fest amb aquesta cançó en el 2023, l'any que va guanyar na Blanca Paloma amb aquella EAEA. Han de dir que en Agonei és Agonei Hernández Morales, nascut a ADG Tenerife en el 95. Continuam la segona cançó amb aquest cas que mos ha demanat en Miquel Campaner. Canvi d'estil absolut. Moneram amb un gran cantor de flamenc que li deien Manolo Caracol. Vam dir una altra vegada, Miquel, i aquesta grandíssima cançó, La Niña de Fuego, una zambra.
1: Donde quiera que llego, nadie me mira la cara. Yo soy la niña de fuego. Nadie quiere comprender que me soden los caudales y que

0: Idò, aquesta ha estat aquesta preciosa zambra d'en Manolo Caracol, aquesta niña de fuego, que hem de dir que la niña de fuego no era altra més que Lola Flores. En Manolo Caracol era en Manuel Ortega Juárez, de Sevilla, nascut en 1909, va morir l'any 73, a l'edat de 63 anys, per cert, en un incident de trànsit. Ella formava parella artística Lola Flores i també per a sentimental a la dècada del 40, entre el 40 i el 51 varen fer pel·lícules junts i varen compartir aquest gran espectacle que precisament se deia Zambra. Continuem, tenim ara una cridada, la tercera participació de Viva Vol d'una Juanita Ginar, que ha arribat en so de retren, que diria jo, però anem a veure menys com es diu. Juanita, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, Miquel. Mos torna a fer calor, bo. L'estiuet de la Miquel ha vengut valent. Bé, te vull saludar a tu i a totes que saludo cada setmana. Especialment a Catalina Carbona. Ara te diré les cançons. Fuego en el alma, d'en Sergio Dalma. Peligro de incendio, de Joaquín Sabina. Y todos contra el fuego, de Joan Manuel Serrat. Espero que no se'm pegui de foc, perquè amb aquesta calor encara que fa, bueno, que passem bona setmana, salut per tots i fins la setmana que ve. Adéu. Ah, una cosa, se m'oblidava. Molts anys a tots els geronis, que avui ets en Geroni. Molts anys i salut per tots. Adéu.
0: Moltes gràcies, Juanita. Efectivament, aquest estiuet de Sant Miquel ha vengut ben valent. A sort que estic enregistrant aquest tema, que ets Sant Geroni, haver dit, molts anys eren geronis, nosaltres també ens sumem a tots. Quan sortirà aquest programa ja haurà passat, però efectivament estem gravant l'espai avui en el dia de Sant Geroni. Fa una humitat terrible d'un 80% i d'haver 28 graus de temperatura, que això és sorprenent. La veritat és que no sé què hem de fer ja amb aquest estiu inacabable. Bueno, Juanita, te tenc que dir que una de les tres cançons que mos has demanat ha estat la primera que ha sortit, aquest Todos contra el fuego d'en Serrat, però sí, te posaran les altres dues, òbviament. I en primer lloc te'n vull dedicar una, que no has dit, ja que te n'haurem llevada una, després sortiran les teves, però ara te'n volia dedicar una que ningú s'ha recordat, aquesta cançó del 67, que cantava Xaxà Distel, allò de la manguera d'onde està, te records? El títol, Incendio en Río. Aquesta te la dedic perquè ja t'han trepitjat la d'en Serrat i després d'aquí una estona sortiran les altres teves dues. Moltes gràcies, bonita, bon cap de setmana i salutacions a tota la gent que tu també saludes com cada vegada.

I ara com han començat ja la segona ronda i na Juanita va retrasada, ara li posarem la cançó a una de les dues que ha sol·licitat, serà la teva segona, aquesta que mos farà en Josep Sergi Capdevila Querol, nascut a Sabadell, conegut com a Sergio Dalma, un cantant que compta ja en 62 anys, va debutar l'any 1983, cantant, compositor, artista discogràfic i músic. El títol, com hem pogut escoltar en la veu de na Juanita, és aquest Fuego en el Alma, que va sortir en el 2003.

I ara saludem a Maria Mestre. Com estàs, Maria? Moltíssimes gràcies també per estar aquí. Se m'hauria quedat despreparada el teu nom i les teves sol·licituds, perdona, però ara sí, ja te posaran tot d'una i te posaran dues cançons. Començarem amb la primera, després ja anunciaré l'altre títol, que mos farà un veterà i una més jove. El veterà és en Joel López, és un cantautor de La Coruña que té 49 anys. Les seves primeres cançons van ser en anglès i era conegut com a Deluxe. En Joel López ha un tema en col·laboració amb Nede, que és una artista madrilenya que té 22 anys i que també és compositora. Tots dos van enregistrar aquesta cançó que mos ha demanat na Maria per aquest espai i se titula Quema, que és el tema que va sortir en el 2021 a dueto. Ede, Joel López.

I doncs aquest ha estat el tema Quemas, tema intimista, preciós, que ha cantat la cantant Ede, a la guitarra en Joel López i que també feia de cor a dueto amb aquest tema que havia demanat na Maria. I ara ja te posaré en la segona cançó, Maria, morenant cap a Anglaterra, nascuda en el 88 a Londres, aquesta veu extraordinària d'una cantant que li diuen Adele, aquesta artista que va gravar aquesta cançó que ha demanat na Maria en el 2011, Set Fire to the Rain, i que va ser el número 1 a Espanya, però ja en el 2012, concretament, ho va ser dia 17 de novembre, llavors ho va tornar a recuperar la primera posició dia 1 de desembre. Adele, una portentosa veu d'aquesta cantant britànica.

La segona cançó que mos ha demanat Nandi mos du a escoltar novament un grup català, se diuen Charango, varen a ser, perquè ja estan retirats, un grup de Girona que feien en rumba catalana, rie, folk rock, etc. Van estar 2007-2021. El tema que mos demana Nandi el fan en col·laboració a dins un àlbum que se deia Barcelona Street Sound, on comptaven en gent com Eco Camp o Manu Chao. Aquesta cançó que ha demanat Nandi, la seva segona, se titula Som Foc, i la fan juntament amb un grup que se diuen The Cat Empire.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el criptomón que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat és la nostra única bandera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles.

Retornem a la música dels anys 60, concretament de l'any 1967, en la segona cançó que ha demanat en Bernat Dito, des de Ciutat, on diu una altra vegada Bernat, i ens trobarem en The Jimi Hendrix Experience, una banda de rock britànica i dels Estats Units, format en el 66 per el llegendari guitarrista Jimi Hendrix, Noel Redding i Mitch Mitchell, feien rock psicodèlic, feien hard rock, blues rock, fundats a Londres, i van estar del 66 en el 70. Aquesta formació va treure aquest àlbum del 67, Are You Experienced, on hi trobam aquest títol que va composar el propi guitarrista, llegendari guitarrista Jimi Hendrix, que se titulava també, o se titula Fog Fire. En dedica en Jimi Hendrix, aquest artista va morir a l'edat de 27 anys, l'any 1970, a Londres, amb una intoxicació degut a barbitúrits i mort pel seu propi vòmit. Però anem a recordar la llegenda de Jimi Hendrix, que tothom recorda el músic més veteran de Mallorca, que va venir a actuar un pic aquí a l'illa i va fer un gran espectacle.

Amb aquests programes monogràfics musicals descobrim per aventura moltes cançons que no coneixíem i també recuperant, naturalment, les grans cançons de sempre, les que primer mos venen en el cap quan tractem un tema en concret. Això vol dir que són cançons populars, que són cançons que queden dins la memòria col·lectiva. I aquest és el contrast d'aquests dissabtes a la ràdio. I ja ho sabeu, tots els estils.

La segona cançó que ha demanat en Pep de Ciutat mos du cap a Suècia, mos du cap al grup més representatiu de la música d'aquell país. Sí, els legendaris ABBA, que ara darrerament les tenim molt, cosa que mos alegra, en aquest cas, amb un títol que va sortir com a cara B d'un senzill on hi havia Does Your Mother Know, i aquesta, que és la que mos ha demanat en Pep, estem en el 79, Kisses of Fire, Besos de Fuego, Besades de Foc, a càrrec del quarteto suec.

Si no vaig malament, aquest duo que ve ara també les van tenir la setmana passada, igual que Abba, que acaben d'escoltar. Se trata dels germans Muñoz, Estopa, en David i en José Manuel Muñoz, aquest duo de rumba catalana format a Cornellà de Llobregat en el 99. Aquest tema és compartit, te l'ha demanat en Margalida Sobreda. Bon dia una altra vegada, Margalida, ets la teva segona cançó, i torn reiterar que en Margalida felicita en Fernando Broncano en el seu aniversari, molts anys de part d'en Margalida, de la teva dona. Què he de dir? I de part nostra, clar que sí. I hem de dir que també és aquesta cançó l'ha demanada na Magdalena Gili, que també és la seva segona. Bon dia una altra vegada, també Magdalena. Els Estopa fan aquest tema que va sortir en el 2019 amb un títol molt repetit i que no té res a veure senzillament en la temàtica i en son nom. És igual el títol, però no és la mateixa cançó, evidentment. Fuego!

I ja que hem anomenat en Fernando, el tornem a anomenar Fernando molts anys i ara te tenim preparada la teva segona cançó, la que mos du a un gran músic espanyol, pianista, compositor, cantant, que és Pablo José López Jiménez, nascut a Fuengirola, en Màlaga, conegut així com a Pablo López, té 42 anys, va debutar en el 2008. Va passar també per l'edició número 6 d'aquell legendari Operación Triunfo i té una cançó que pertany a l'àlbum de 2017 que ha demanat en Fernando. L'àlbum se titula Camino, Fuego y Libertad, precisament, però la cançó és El Incendio.

El segon tema que mos ha demanat en Javier Valenzuela mos torna dur a Eurovisió. Mos trobem amb un tema d'enguany, la representació alemana en aquest festival de 2026 que es va celebrar a Àustria. És Sarah Engels, aquesta cantant nascuda a Colònia i que ha gravat fins aleshores dos àlbums. La cançó també se titula Foc, Fire, i no va quedar massa bé a Eurovisió. Va quedar a la posició número 23. Ella mateixa és part de l'autora d'aquesta cançó que va fer juntament amb en Valentín Boes, Luisa Heinemann, Rafael Lott i Dario Schurmann. Un tema que vol dir que és l'empoderament de la pròpia dona dins un tema pop de ball. Fire, l'escoltam, Sarah Engels.

Mos ha acompanyat Eros Ramazzotti, un artista prou conegut, veterà ja de la música italiana, que canta en castellà i ha cantat en castellà. Té 62 anys, en nom real, tot és Eros Luciano Walter Ramazzotti, nascut a Roma. Va debutar en el 81, fa pop, post-rock i rock alternatiu. Aquesta cançó li havien sol·licitat a dues persones, dos amics, el cumpleañero en el dia d'avui, en Fernando, molts anys, Fernando, Fernando Broncano, i també ha coincidit sol·licitant aquesta cançó, Nebel Ginard. Vol dir una altra vegada, Bel, que en aquest cas és la seva segona. Aquesta cançó va ser número 1 a Espanya. Aquest any 2000, que és quan va sortir, se deia Fuego sobre el Fuego, Fuego sobre Fuego, que és el títol d'aquesta cançó, que dia 16 de desembre va ser número 1 a Espanya. Així és que hem escoltat en Eros i continuem amb aquest tema que se deia, haver dit, Fuego en el Fuego. Continuem. Un altre títol que se repeteix, Fuck, el son Laxambusto, una formació de Catalunya que van treure un àlbum que se deia Poliedro, Polièdric, perdó, en català, Polièdric, en el 2000, de nou, on hi trobam aquesta cançó que se titula Foc. Hem de dir que aquest grup de rock en català són del Vendrell al Baix Penedès de Catalunya. Tema que mos ha demanat com a segona cançó, si no vaig errat, o tercera, ja és la tercera, li completant la llista en Maria Mestre.

I arriba el moment en el que vos tenc que començar a anunciar el tema de la setmana que ve. Tenim un parell de conceptes en els títols, podreu triar i si en trobeu qualcun de similar també valdrà. Atenció, farem títols de cançons que continguin qualsevol temps del verbo amagar, esconder, ocultar, també el secret, secreto, també els misteris i naturalment en qualsevol llengua que domineu. D'acord? Per últim, un màxim de 3 per persona, sempre abans de dimecres, el més aviat possible, mos facilitau moltíssim la feina, gràcies. I si en dejuna participava igual, 2 millor i 3 es estopen, no pareu superar aquesta xifra. Si envieu un missatge d'àudio, la gent escolta el que demanau. D'acord? Moltes gràcies. Vos torn a repetir. Amagar, misteri, secret. Més tard segurament bonificaré qualque cosa més. Els conceptes que vulguin dir el mateix.

La tercera cançó que mos ha demanat en Belgian Art, hem de confessar que mos ha sorprès i que nosaltres desconeixíem la circumstància d'aquest títol. És Arder Contigo, és aquest títol que ha demanat Nabel, que deia que cantava na Rosalía, la famosíssima cantant catalana, el cantant internacional d'aquí, en Bad Bunny, aquest cantant que també és famosíssim a tot el món, nascut a Bayamona, Puerto Rico, en Benito Antonio Martínez Ocasio. La cançó Arder Contigo, hem de dir, no sabem si l'hem de posar, però sí, la posarem perquè hem caigut en la trampa també, com tothom. No és una cançó real de na Rosalía i en Bad Bunny, sinó que és un tema fictici generat per intel·ligència artificial que circula en plataformes com el YouTube Música. No existeix aquest tema, no l'han gravat mai, perquè la col·laboració real i famosa d'aquests dos artistes s'anomena La Noche de Anoche, que és una altra cançó que varen enregistrar en el 2021. Què hem de fer? Hem de posar aquest tema o no l'hem de posar? Una cançó que és intensa, apassionada, segons la seva publicitat, inspirada en l'estil de Bad Bunny i na Rosalía. Però és que no existeix. Existeix com a una ficció. És que mos faran fer creure el que vulguin. Perillosíssima l'intel·ligència artificial. La posem o no? Avui feim una excepció.

Completarem la llista d'Anna Magdalena Gili. Bon dia una altra vegada, Magdalena. Bon cap de setmana amb un tema que mos farà el cantant Lorenzo Santamaría. Estem en el 77 i hem de dir que aquest cantant de Santamaría és aquest popularíssim artista que havia cantat abans a la formació Z66 a final del 60 i primers 70. Llorenç, Rosselló o RAC. Aquest artista que va tenir un gran èxit amb aquell pare que no m'hi olvides, i altres, Si tu fueras mi mujer, Rossi, etc., va gravar aquest tema en el 77 que mos ha demanat na Magdalena. Se titula Llamarada i és una cançó que va composar Jorge Villamil i que se tradueix com a Flamarada. Ell és Lorenzo Santamaría, un cantant mallorquí ja veterà.

Perill d'incendi, Peligro de incendios, és títol d'aquest tema que pertany a l'àlbum El hombre del traje gris, en l'any 1988, que va gravar en Joaquín Sabina, que és la tercera cançó que ha demanat en Juanita Ginart. Bon cap de setmana, Juanita. Joaquín Ramón Martínez Sabina, nascut a Úbeda, Jaén, és aquest cantautor, poeta, que té 77 anys i que oficialment enguany s'ha retirat, però hi ha rumors que encara, tot i la seva avançada edat, tornarà. Poeta, cantant, compositor, cantautor i músic. Peligro de incendio, efectivament, cada any, amb aquest temps tan colorós, és un greu, greu i gran perill dels incendis. Anem a veure com us canta, com us diu, amb aquestes lletres tan personals, en Sabina.

Doncs tot repetir tema de la setmana que ve, si voleu estar aquí nosaltres jugant en aquesta monografia, atenció, hem de cercar cançons de qualsevol època, qualsevol estil, que continguin aquestes paraules, qualsevol temps, del verbo amagar, esconder, ocultar, també les coses que són secretes, secreto, també les coses misterioses, misterio, misery, misteri, perdó, etc. En qualsevol idioma que domineu. És un tema groc, ocult, hide, en anglès, és un tema que podeu utilitzar en diferents paraules semblant que siguin sinònims. Ton repetir, no sé si vos ripambuar. Amagar, ocultar, esconder, secreto, misterio.

La tercera cançó sol·licitada per en Pep des de Ciutat. Bon cap de setmana, Pep, i gràcies. La mos farà una cantant britànica que li diuen Tina Charles, famosíssima la dècada dels 70, i que té una curiositat. Aquesta artista va començar col·laborant amb un grup que se deien 5.000 voltios, que les hem escoltat avui de matí, els hem posat, amb un tema que se deia You Set My Heart on Fire. La cançó que hem escoltat de 5.000 voltios se deia On Fire, però a on Tina Charles feia d'acompanyament de la cantant. La casa de disc varen veure que la corista era millor que la cantant i la varen fer gravar en solitari aquest gran tema que va ser el seu debut en el 75, una cançó de ball de la música disco i que va ser la primera d'un parell d'èxits que després va aconseguir Tina, com per exemple l'altre següent que va ser el número 1, I Love to Love, però en Pep vol aquesta. Aquí se va conèixer en castellà com a Tu enciendes mi corazón, You set my heart on fire. Ella és Tina Charles, any 1975.

Tercera cançó que ha demanat en Javier Valenzuela, en aquest cas no és d'Eurovisió, sinó que és un cantant espanyol, com és Miguel Bosé. Feliz fin de semana, Javier, gracias, viva Sabadell. No Miguel Bosé, sinó Javier. Hem de dir que Miguel Bosé no cal que el presentem, tots el coneixeu, aquest artista ja veterà, que per circumstàncies de la vida va néixer a Panamà, el que són les coses, de mare italiana, Lucía Bosé, i de pare espanyol, el Luis Miguel Dominguín, famós torero de l'època. En Miguel Bosé va gravar en el 83 un àlbum que se de Made in Spain, on hi trobem aquesta cançó, que mos ha demanat en Javier, que la va composar en Carlos García Berlanga, en Ignacio Canut i en Luis Gómez Escolar. Es títol Fuego, també.

Andy i Lucas era un famós duo que es varen retirar oficialment l'any passat, l'any 2025, i havien debutat en el 2003, que feien pop i flamenc. Eren Andrés Morales, que eren Andy, i en Lucas González, que era Lucas, formats a Càdiz l'any 2003, com he dit abans, varen tenir un parell de cançons, o bastantes cançons d'èxit, i a més varen arrasar les llistes de ventes. Tenien moltes seguidores. Tema del seu debut, Andy i Lucas, de 2003, que mos ha demanat Margalida Sobreda com a tercera cançó, o al cap de setmana, Margalida. El títol és aquesta que escoltant tot d'una, La llama de l'amor, que per cert estan acompanyats, en aquest cas, de la cantant Chonchi Heredia.

Arriba el torn de saludar en Andy Schulz novament, la tercera cançó que te tenim preparada, Andy, però de totes maneres, abans també te volien desitjar, això sí, amb una mica de retard o de retràs, que espero que hagis passat un gran aniversari, perquè el passat dia 1 d'octubre, és a dir, després ahir va ser el teu aniversari, el teu cumpleaños, així és que espero que vagis passat molt bé, molts anys i molta salut, Andy. El tercer tema que ha demanat en Andy per aquest programa està a càrrec de la pianista Clara Pella. Clara Pella, nascuda a Palafrugell, té 40 anys, fa jazz, música folklòrica electrònica. És una compositora i pianista. La cançó que ha demanat Nandi està en col·laboració amb Carmen Aciar, que canta, que és una cantant argentina de 26 anys, que en el 2026 va col·laborar amb Clara Peya a un àlbum que se deia Nuca. El títol és Veo Incendios.

La tercera cançó que completa la llista de Miquel Campaner des de Ses Enllaça. Miquel, que tinguis un gran cap de setmana i moltes gràcies. És un tema instrumental que fan un gran grup que se deien Los Relámpagos. Aquesta formació on hi havia els compositors Pablo Herrero i José Luis Armenteros, aquests músics que han fet tantíssimes cançons d'èxit per moltíssims d'artistes, varen estar del 61 fins al 74. Després varen tornar intentar retornar al 90 amb un parell de concert. Los Relámpagos es varen formar a Madrid l'any 61. Ells fan una adaptació del tema Danza del Fuego del compositor Manuel de Falla que varen enregistrar l'any 1966.

I per tercera vegada vos repeteix que el tema de la setmana que ve és perquè no vos embueu cercaren les coses ocultes, misterioses o amagades. A títol de cançó que contengui qualsevol temps del verbo amagar, ocultar, esconder, coses ocultes, hide en anglès, secrets, misteris, d'acord? Qualsevol idioma, qualsevol estil. Per favor, abans de dimecres, el més aviat que pugueu, mos facilitau la feina fins a tres cançons per persona. Moltes gràcies.

Flama Eterna és la traducció al català d'aquesta cançó que ha demanat en Bernat Ditó des de Ciutat, tercera cançó que li posarem en el dia d'avui i que mos farà de Bangles, aquesta formació que la setmana passada també les varen tenir, una formació femenina dels Estats Units. Aquesta cançó pertany a l'àlbum Everything del 88, el seu tercer àlbum d'estudi. Anem amb aquesta cançó de Bangles que repeteixen a dins una monografia del dissabtes a la ràdio, Eternal Flame.

Acabarem el programa d'avui dedicat en el foc amb un tema que ens ha demanat Emilio Cartagena des d'Els. Emilio, tu has encetat el programa i el acabaràs. I ho feim amb Eurovisió, ho feim amb Eleni Foureira, aquesta cantant que va cantar representant a Xipre en el Festival d'Eurovisió de 2018 a Lisboa, un festival que varen tenir la gran sort de veure també, i que en dedica aquest artista. És una cantant que té 39 anys, és greco-albanesa i va ser elegida per representar a Xipre. La seva cançó se titula Fuego, en castellà, i va quedar subcampiona darrere Israel. Aquesta cançó va ser molt popular fins al punt de que Espanya va ser número 1 durant dues setmanes, ni menys ni manco, del 22 el 6 del 22 de setembre al 6 d'octubre. Fuego, Eleni Foureira, gran actuació, sorprenent actuació en ball inclòs d'aquesta representació de Xipre, que per cert va ser la millor classificació que ha tingut mai a la història d'Eurovisió aquell país. Segon lloc, subcampiona, Eleni Foureira, Fuego. Fuego.

I avui també volen retre un petit i curtet homenatge a la figura d'un músic espanyol que mos ha deixat, concretament va ser el passat 26 de setembre, a l'edat de 81 anys, era Eduardo Rodríguez Rodway, nascut a Sevilla, en el 45 va morir a Puerto Real, a Cádiz. Va ser un músic espanyol molt prolífic, tocava la guitarra i va fundar Los Payos, que varen tenir amb aquella cançó famosíssima, Maria Isabel, la cançó d'estiu. També composava qualque tema, com per exemple el Compassión, que era la cara B d'aquest senzill que va sortir. Després va entrar a formar part d'un grup que se deia Tabaca, on va conèixer en Jesús de la Rosa, i tots dos varen formar a la dècada final dels 70 el debut de Triana. Recordam la música tant de Payos com de Triana. Descansa en pau, Eduardo Rodríguez Rodway.

I fins aquí, amics, aquest primer programa del mes d'octubre, aquesta temàtica del foc i dels incendis. Moltíssimes gràcies a tots els qui heu participat enviant les cançons, que han estat boníssimes, ho tinc que dir, i moltíssimes gràcies també a tota la gent que escolta. Gràcies també a vosaltres, que passeu un gran, gran cap de setmana. Salutacions de Miquel Mestre Ginart i fins la propera, si Déu vol. Adeu.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

0: Ama nadie.
1: Càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Sóc el cec, lluc d'enlloc, llum de llampis que el bosc. Sóc i suc, fang amb foc, si tinc set, bec el bac. Sol de sal, set del sud, mar que mor, nau de neu. Mut el mot, sar

de mocs. Cerco el circ, nens i nans, ploro pla, peco poc. Vull el vell cor de car, cal un cul que ho s'encaix. Els que vol ballar el

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
1: Són les dues. Bon dia. Milers de persones han tornat a sortir avui al carrer a Palma per reclamar que l'habitatge sigui realment un dret. La protesta arriba l'endemà que el Congrés derogués els dos decrets en matèria d'habitatge presentats pel govern central. Però els convocants volen anar més enllà de les institucions. Consideren que la situació ja és insostenible i plantegen una vaga general. Arreu de l'Estat s'han convocat una cinquantena de protestes i en algun cas, concretament a València, s'han registrat incidents. En el cas de Menorca seran avui a Baix Amó i Ciutadella. Però més enllà de les mobilitzacions i l'amenaça d'una vaga general, el president del govern medita aquest cap de setmana si convocar o no eleccions. No hi ha res decidit encara i fins i tot també es planteja la possibilitat de tornar a intentar aprovar el decret de l'habitatge. Molt per explicar, però abans, altres temes en titulars. Titulars que repassam amb Laura Benrey. Bon dia.
2: Bon dia.
1: L'assentament de Casa Lola a Eivissa serà desallotjat dimarts que ve. Hi viuen més d'un centenar de persones i algunes ja han començat a abandonar la zona.
2: La Guàrdia Civil ha traslladat als residents l'autorització judicial que permetrà retornar l'immoble a la seva propietària.
1: L'Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca reconeix avanços en el projecte de llei agrària, però reclama més suport a la producció ecològica i més protecció del sòl rústic.
2: L'entitat qüestiona la possibilitat de permetre-hi, amb limitacions i vinculades a l'activitat agrària, edificacions residencials i allotjaments turístics.
1: Formentera demanarà als residents la seva opinió sobre la regulació de vehicles que aplica l'illa des de 2019.
2: Una enquesta avaluarà, entre altres qüestions, la percepció sobre la saturació de les carreteres. Els resultats serviran per decidir el futur del programa Formentera Eco.
1: I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
3: Bon dia, Perilla. El Girona Real Mallorca de demà diumenge a Montilivi, l'alerta vermella, que tant l'AMT com Meteocat decreten la zona de l'Empordà té a veure amb les previsions que hi ha amb pluges que poden arribar als 200 litres per metre quadrat en menys de 6 hores. Ara la decisió la té la Lliga de Futbol Professional. I avui és el gran dia per l'Azul Marino. Les mallorquines s'estrenen a la Lliga Femenina Palma davant el gran dominador del bàsquet estatal femení els darrers anys, com és el València Bàsquet, tricampió a nivell nacional la passada temporada.
1: I en aquesta hora l'avís de l'AEMET per pluges i tempestes és groc a les Balears. Anem a conèixer, en tot cas, què és el que ens espera per a les properes hores. Serveis meteorològics d'IV3, Tomàs Salom, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, com estàu? Situació d'inestabilitat per aquestes pròximes hores. Tenim precipitacions fortes que ara mateix es situen enfront de la costa de Ponent de Mallorca i que aquestes immediates hores podrien tocar terra. Són les que han passat per damunt d'Eivissa i Formentera. Han deixat més de 100 litres per metre quadrat a la zona de Sant Agustí d'Esvedrà, també 94 litres per metre quadrat a Sant Antoni o 58 al Cap de Barberia. I ara mateix ja tenim ruixats a la Serra de Tramuntana en 31 a Lluc o, per exemple, els 24 de Banyalbufar. Avui cap vespre no farà net. El sector de les Pitius et sembla que el més destacable ja ha passat, fins i tot es podrien obrir algunes clarianes, però no són de fiar, encara podrien tenir qualque precipitació, i a Mallorca i a Menorca també podrien tenir alguns ruixats aquestes pròximes hores que, com dèiem, sobretot pendents d'aquest que tenim ara mateix, el ponent de l'illa. Demà encara mantindrem inestabilitat amb possibilitat de precipitacions que durant el dia podrien ser puntualment fortes, sobretot a Mallorca i a Menorca.
1: Gràcies, Tomàs, pel que fa a les carreteres. A causa de la celebració del 12, triatló Illa de Formentera, hi ha hores d'ara diferents afectacions a la zona d'Espujols i a la carretera en direcció a la Savina. Les restriccions es mantindran fins a les 6:30 de l'hora baixa. Són ara les 2:04. Facundo Tenaglia és el control tècnic. Començam.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia, o www.radiohorta.cat a través d'internet. Quants?

0: Bon dia, informació de servei per pluges. Perill important ja en aquesta hora al sud de Mallorca, tot el sud de Mallorca, el migjorn, també el ponent i la serra de Tramuntana, per la probabilitat de que s'acumulin en una hora fins a 40 litres per metre quadrat de precipitació. A més, també per la probabilitat de que hi hagi important aparell elèctric en aquesta zona. Recordem, amb el ponent, el migjorn i també la zona de la serra de Tramuntana mallorquina. Pel mateix motiu, per la pluja, per les tempestes, tot i que en aquest cas de menor intensitat, quanta probabilitat, fins a 20 litres per metre quadrat en una hora, hi ha avís groc també a Menorca fins a les 8 del capvespre. L'avís a la zona del ponent al sud i a la Tramuntana mallorquina, no ho hem dit, és avís taronja en aquesta hora. L'emergència sud els demana per aquest motiu precaució i, com sempre, de prendre les mesures d'autoprotecció pertinents davant d'aquests fenòmens meteorològics. A les Pitiuses ja ha plogut fort, ho ha fet per damunt dels 90 litres a Sant Antoni de Portmany, i en aquests moments, tot i que en aquesta hora s'exhaureix l'avís groc que continuava activat fins ara, l'emergència sud 2 pel Pla Meteo Vali manté l'avís taronja i recomana també mantenir les mesures de precaució. Per cert, que quan aquesta situació meteorològica ara mateix tenim retards importants entorn del 86% dels vols programats ara mateix a Sant Joan, amb una mitjana de retard de 40 minuts en les operacions. Amb tot hem de dir que, d'acord amb els radars que avisen de la intensitat de les precipitacions, ara mateix el gruix d'aquestes s'està produint fora de la zona costanera de la Serra de Tramuntana a la mà, tot i que també s'estan produint precipitacions a terra a la serra. Per exemple, fa un minut ho veiem a Solla. Pel que fa a les carreteres, atenció, perquè tenim trànsit lent a l'autopista de Llevant en sentit Llucmajor, això entre l'estació depuradora Palma 2 i passat l'aeroport en sentit, recordem, Llucmajor. I a més, a causa de la celebració del 12T a l'Illa de Formentera, a hores d'ara hi ha afectacions en la circulació a la zona d'Espujols i la carretera en sentit la Savina. Restriccions que es mantindran fins a les 6 i mitja de l'hora baixa. I a Mallorca, la carretera de la Serra, entre Solla, Fornalutx i Escorca, hi ha talls de trànsit intermitents fins a les 8 del capvespre per la prova automobilística pujada al Puig Major. Al marge de tota aquesta informació de servei que és d'actualitat en aquesta hora, avui les notícies passen també per la manifestació, les manifestacions de fet arreu per mort de la crisi de l'habitatge i en el context de la que no sortissin endavant ahir al Congrés els dos decrets per aquesta matèria del govern central. A Palma hem recollit els següents testimonis d'Òscar Martínez i Miquel Durán, portaveu del Sindicat de Llogaters de Mallorca i del Sindicat per l'Habitatge a Palma.
1: Que els lloguers creixen i no hi ha manera d'aturar-los, no és veritat. Els lloguers estan creixent perquè hi ha tota una sèrie de mesures que permeten que això tingui lloc. Hem vist que el veritable problema que existeix és la manca de voluntat política per solucionar aquests problemes i per aquests motius, des del nostre punt de vista, s'obre claríssimament l'escenari d'una vaga general per l'habitatge.
2: Fins que l'habitatge no deixi ser un bé de mercat, em soc especular, i no sigui un dret, la nostra lluita no haurà acabat i per moltes mesures que se puguin posar sempre quedarà feina per fer.
0: A temps per res més, són les 3 i 4 minuts. Més informació en una hora. Fins després.
3: Més informació.
4: Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Yo me río, tío, es que no.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. Actualitzam les alertes del Pla Meteoval per meteorologia adversa en aquesta hora. S'ha activat l'alerta taronja per pluja i tempestes a Mallorca, a Eivissa i Formentera, i l'alerta groga per pluja i tempestes a Menorca. S'actualitzen així aquestes alertes que avui de matí han estat actives en taronja per les Pitiuses, però que no estaven en taronja per Mallorca. Això per la previsió, per l'avís actiu en aquests moments també de l'Agència Estatal de Meteorologia, que és taronja per probabilitat de precipitacions que acumulin fins a 40 litres per metre quadrat, a més de components elèctrics de tempesta intensos a la Serra de Tramuntana Mallorquina i també al ponent i al migjorn d'aquesta illa, a la resta del territori mallorquí i també a Menorca, com d'un avís groc per probabilitat de 20 litres per metre quadrat en una hora. Per aquest motiu del mal temps de la situació meteorològica adversa, l'Ajuntament de Palma informa que fins a les 8 del vespre estarà tancat el passeig Sagrera i també el parc de Bellver. A les 8 del vespre és l'hora en què s'exhaurirà aquest avís per fenòmens meteorològics adversos que emet l'Agència Estatal de Meteorologia. Per cert, que la situació meteorològica ha obligat a modificar la triatló de Formentera, que només es disputarà en la prova sprint, finalment, però sí que s'ha pogut disputar, com es temia que no es pogués ser, la prova de natació. Ara ja està en marxa aquesta prova esportiva i el tall de la circulació que ens referim és el de la carretera d'Espujols a la Savina, que ha quedat tancada a partir de les 3 i quart i ho estarà fins que finalitzi aquesta competició, aproximadament, diu l'organització, entre les 5 i mitja i les 6 del capvespre. Recordem que la carretera de la Serra entre Solla i Escorca també hi ha previstos talls intermitents del trànsit per la pujada automobilística al Puig Major. I un darrer punt encara quant a la informació de servei, perquè recordem que l'aeroport, tant l'aeroport de Palma, de Sant Joan, com el de Barcelona, en aquesta hora presenten retencions en controlers trànsit aeri controlat, vaja, regulat per mort de la situació meteorològica i, per tant, hi ha retards i acumulació també d'endarreriment en les operatives. Per tant, paciència a les persones que hagin d'agafar algun avió, estiguin esperant familiars en aquests casos. I de l'actualitat del dia, destacar també la manifestació que s'ha fet avui a Palma, en línia amb la d'altres punts de l'Estat, per exigir una solució a la crisi de l'habitatge. I en el marc d'aquesta derogació ahir, al Congrés dels Diputats, de dos decrets presentats pel govern central en aquesta matèria. A Menorca, les dues convocatòries que ja són les 7 de l'hora baixa, recordem, davant l'Ajuntament de Mou, per una banda, i a la plaça dels Pins de Ciutadella, de l'altra. Ara escoltarem el testimoni de tres participants de la convocatòria palmesana que ha anat a càrrec, recordem, del Sindicat de Llogaters de Mallorca, del Sindicat per l'Habitatge a Palma i de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca.
2: El problema no és només un problema de legislació, és que hi ha una falta d'ètica total, no? De part dels propietaris, sigui les empreses com sigui propietaris.
3: Tiene que ver con las soluciones reales. A mí que mande uno o mande otro, la verdad, bueno, uno lo puede hacer mejor, otro lo puede hacer peor, pero sin nadie termina con el negocio de la vivienda, no me van a contentar.
4: Ideològicament, la gent és molt diversa. Hi ha persones en situació de carrer que han vengut aquí a demanar un cop de mà i els hem ajudat. Hi ha persones que viuen amb els pares, persones que viuen soles, que no poden pagar la hipoteca o el lloguer. Vull dir, és tot molt variat i tot per una mateixa causa. Hi ha un sentiment d'unitat.
1: Era aquest darrer testimoni, un dels acampats a la plaça d'Espanya des d'aquesta setmana passada. Amb aquesta informació tancam el butlletí horari de les 4 d'IB3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 5. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Diosa. Sensei.
1: Jo a l'escola. I tu?

t'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. Activada l'alerta taronja del pla meteoval per pluges i tempestes a Mallorca. Això perquè fins a les 8 del capvespre hi haurà perill important de que pugui ploure fins a 40 litres per metre quadrat en una hora al migjorn, al ponent i la serra de Tramuntana mallorquina. Per aquest motiu, Emergència 112 demana que s'evitin les activitats a l'exterior i, conseqüentment, per exemple, l'Ajuntament de Palma ha tancat el Passeig Sagrera i el Parc de Bellval. L'alerta és groga per la resta de l'arxipèlag, tot i que a les Pitiuses, amb fins a 105 litres per metre quadrat registrats avui migdia a Sant Agustí d'Esvedrà, a Sant Josep, i 94 a Sant Antoni, ja s'ha vist passar els sistemes tempestuosos. Així les coses, l'Agència Estatal manté activat fins a les 8 l'avís groc per perill baix de ploure fins a 20 litres per metre quadrat al pla nord, nord-est i llevant de Mallorca i també a Menorca. El cas és que ara mateix, en visió del radar, el gruix de precipitacions que ha afectat les darreres hores les illes supera la mallorquina, l'illa de Mallorca, per dalt de la Serra de Tramuntana i evoluciona en principi en la mateixa línia de passar per fora de la zona d'influència de l'illa de Menorca, on més complicada és ara mateix a priori la situació és a Catalunya. La previsió és que la zona litoral es pugui haver d'afrontar a un huracà mediterrani, en informar responsables de Protecció Civil i el Servei Meteorològic Autonòmic. Això per la probabilitat, recordem, d'acumulat de pluja per damunt dels 200 litres en 6 hores i forts vents, volen dir, amb tornados i mànegues d'aigua. De fet, bona part de la costa, especialment a l'àrea de Barcelona, està en risc excepcional i ja s'han enviat alerts preventius a una vintena de comarques. Precisament en l'activitat esportiva també està havent afectació i per això en aquest moment donem pas al nostre company dels esports, Toni Tenerife. Toni, bon dia.
2: Bon dia. L'esport de les Illes també està patint el mal temps. En bàsquet, el Clas Sant Antoni ha fet oficial l'ajornament del partit de segona federació que havia de jugar davant Benicarló avui a hora baixa a Set Pedrera perquè no ha pogut sortir l'avió que desplaçaves a la Cantís cap a Eivissa. A més, en aquest moment perilla el partit que demà s'ha de jugar a la 9 del vespre a Montilivi entre el Girona i el Real Mallorca. Tant l'Emet com el Meteocat avisen de la presència a la zona de l'Empordà de fortes tempestes amb pluges que podrien arribar als 200 llites per metre quadrat en menys de 6 hores. De moment, parlant de segona divisió, el Sabadell Andorra, que estava previst jugar-se a les 6:30, finalment no jugarà, precisament per les inclemències climatològiques que hi ha, com has dit abans, especialment a Catalunya.
1: Gràcies, Toni, també per aquesta darrera hora de les conseqüències de la meteorologia adversa, vaja, sobre l'agenda esportiva. Per cert, que quant al temps, no m'ho hem dit abans, hi ha problemes majors en el trànsit aeri. Això és perquè, lògicament, els controladors han estat espaiant el temps entre les operacions tant d'aterratge com l'aïllament a Sant Joan i també al Prat de Barcelona. Ara mateix a l'aeroport mallorquí la darrera informació apunta 45 vols endarrerits amb el 92% del total previst amb una demora de mitjana de 58 minuts, mentre que a la plaça Catalana la situació és de manco vols endarrerits 36 al 61%, però n'hi ha 12 de cancel·lats i a més hi ha una hora i mitja de demora de mitjana. Recordeu que quant a les carreteres, la carretera d'Espujols a la Sabina a Formentera estarà tancada fins que acabi la triatló de Formentera, que això ha de passar entre les 5:30 i les 6, i que la Serra de Tramuntana entre Solla i el municipi d'Escorca per la prova automobilística Puig del Puig Major, si no hi ha hagut incidències de darrera hora, també fins a les 8 hi ha de batalls intermitents del trànsit. Fins aquí les notícies de les 5 del capvespre, TV3 Ràdio. Més informació en una hora, les 6, fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Encara no coneixes el vermut Rumbó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: pigeon.
1: No.
0: Mònica,
1: Mònica, no.
0: Vull saber-ho, vull saber-ho tot de tu.
1: Ja.
0: La Casa Azul, vull saber-ho tot de tu, va.
1: Que no sé, no vaig veure res, saps tot, home. Què penses que em passa?

0: Colombia para el mundo.
1: Ay, compadre Wander. Ay, compadre Alaro.
2: Oye, Vallenato 2000 Terrify.
3: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.
1: Señoras, señores, muchísimas gracias por haber entrado en el maravilloso mundo de los espejos, donde se ve reflejada la tragicomedia de la vida, unas veces en forma de pena y otras en forma de alegría. Disfruten de cada vez que vean un nuevo amanecer, pues les ha tocado vivir un día más.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, sóc la Mònica López, del Temps de Televisió Espanyola, i us desitjo per Ràdio Artà molt de sol pels propers anys. Ara només accelera.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: mientras sigas buscando donde no estás, mientras llega el invierno y piensas que nada es igual.
1: Càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

se escucha.

Así que

Un placer estar aquí con ustedes.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: radyoda. Sensel Food Club.
1: Canlı kol. İtu.

Hola, sóc la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

Si hagués nascut dona, hauria fet girar mansament l'antic rotlle de la patata. Mentre els nois jugaven a saltar i parar,

si hagués nascut dona hauria estudiat fins a quart i amb sort potser magisteri, submisa, discreta,

Si hagués nascut dona, seguir-me inventant. Després d'anys d'estalvis i festeig m'hauria casat per l'església, vestit.

A Ràdio Horta contam històries, donam veu al poble i fem companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: Muchacho, muchacha, es que ritmo viene para ti.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: Se ha quedado en paro el ministro del trabajo. Ya no hay gasolina ni parcos.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

como ha sido una película muda.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.